0: Uno de los presentes de estas personas, la corriente habría separado a las tres personas que estaban en el agua.
1: Tanto el niño de 5 años como su tío ya han sido dados de alta.
2: Y en Madrid, la Policía Nacional ha informado de un operativo que le ha permitido desmantelar un total de 22 puntos de venta de droga en toda la comunidad. En el operativo ha dejado 50 personas detenidas. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
3: Notícies Comunitat Valenciana.
4: Bon dia. La Confederació Gonzalo Anaya ha condemnat rotundament l'agressió policial patida per una professora que es manifestava este diumenge enfront de la Conselleria d'Educació i ha considerat que són fets, diuen, de màxima gravetat que no poden tindre cabuda en una societat democràtica i han demanat agilitat en les negociacions i garanties per acabar el curs. Mentre el sindicat educatiu encara la quarta setmana de vaga indefinida, els sindicats sanitaris també realitzen a hores d'ara una concentració davant la seu de la Conselleria a València per a visibilitzar la greu situació que el seu judici ha travessat la sanitat pública valenciana. I també a aquestes hores hi ha concentració a la plaça del Pinazo de València. Està convocada per la plataforma de pensionistes en defensa del dret de l'habitatge. En pàgina de successos, la Policia Nacional ha detingut a Sagunt a 2 homes acusats d'empadronar de manera fraudulenta a ciutadans estrangers en situació irregular a canvi de diners. Cobraven fins a 800 euros per inscriure a aquestes persones en una vivenda de la localitat del Puig de Santa Maria, on realment no residia. Ens contem també que agents de la Guàrdia Civil d'Almassora, a la província de Castelló, han detingut a un jove de 24 anys que està acusat de 4 delictes d'extorsió a través de pàgines web de contactes. I en quant a l'horatge, el cel de la Comunitat Valenciana estarà avui poc nuvolós, això sí, amb núvols d'evolució a l'interior nord de Castelló, on esta vesprada no es descarten ruixats acompanyats de tempesta. Respecte a les temperatures, les mínimes registraran canvis lleugers, mentre que les màximes descendiran a Castelló. El blend serà fluix de direcció variable.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Les amargues, dulces, ácidas e incluso crudas. La realidad nunca es del gusto de todos, a veces de nadie.
7: El verdadero desafío que tenemos quienes nos dedicamos a informarle va a ser explicarle lo que está ocurriendo sin llegar a convertirnos en unos verdaderos cenizos. Pero lo que tampoco podemos hacer es hurtarle la realidad.
6: Y es que la realidad no siempre suena bien, pero siempre suena en La Brújula con Rafa Latorre.
7: Aquí les contamos las cosas como son.
6: La Brújula, la actualidad con criterio y pluralidad. Cada tarde a las 7 con el sello de Rafa Latorre. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero. Tu radio.
8: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: puc fer? La pregunta va ser, què puc fer jo ara que ja he acabat el tractament? I donar un poc algo de lo que havia rebut. I bueno, pues ahí va començar parlant amb el meu home la idea de involucrar a un grup de gent, la família Pérez González, sí. És una família molt solidària, joiers de professió en Burriana, i bueno, es van proposar organitzar, pues, un poc, en principi no sabíem si associació o fundació, però pa que fora més, d'alguna manera, més visible la nostra feina, van decidir que fora fundació.
1: Fundació. Sí. Mm-hmm.
0: I juren ells, pues, se va constituir en 2010.
1: Moltes voltes veiem les accions solidàries des de fora, però detrás hi ha molt de treball, i molt de treball també emocional, perquè com es sentís algú que està detrás de la fundació després d'acompanyar a persones que estan atravessant un càncer i que tanta por passen?
0: A veure, inicialment jo no me trobava en condicions, i m'imagino que ninguna persona recient acaba el diagnòstic i el tractament se pot posar a ajudar directament a una altra persona o altres persones que passen per la malaltia. Llavors, la idea va ser començar ajudant els investigadors, perquè sense investigació no n'hi haurà un tractament real. I doncs vam contactar, bueno, la doctora Lluc, sí. Doctora Anna Lluc, va ser la meva oncòloga, i a l'explicar-li el meu marit i jo la idea que portàvem, va dir, bueno, pues jo sí que tinc idees per a vosaltres. La idea és recaudar fons per un estudi, vam començar per un xicotet estudi, bueno, era xicotet entonces, un estudi que d'una altra manera no eixirà mai a la llum. Era l'estudi de càncer de mama en dones joves, perquè el número de dones joves en càncer de mama és molt reduït, però per el contrari, doncs és el més agressiu, sol ser el triple negatiu i el que no n'hi ha tractament. I este estudi estava en un calaix i que, clar, al ser una mostra tan menuda, doncs no hi haurien subvencions. Era difícil que des de l'Estat o des d'institucions dedicades a la sanitat pogueren apoyar-lo.
1: La vostra forma d'estar al costat dels pacients va ser a través dels investigadors.
0: Exacte, i això va ser la idea. I després d'este va seguir un altre, bueno, este portem subvencionant-lo des del 2012. Uh-huh. Es porta a cap en l'Hospital Clínic de València, en la Fundació Incliva. I està dirigit per la doctora Maite Martínez i supervisat per la doctora Anna Lluc. Des d'aquest temps han anat evolucionant molt. Van demostrar en uns anys que el teixit de mama de les dones amb càncer de mama joves no tenia res que veure en el teixit de les dones perimenopàusiques o menopàusiques, que és el més freqüent. Això ja va ser un gran descobriment, clar, perquè no se podia tractar igual. I, de fet, ara ja estem en la tercera fase, que és l'aplicació de nous tractaments per a aquest tipus de càncer.
1: Jolín, me deixes sense paraules, perquè, a més, després de tants anys, des de 2010, investigant, estant al costat de la gent que pateix aquesta malaltia, quins reptes té ara mateix la Fundació Lecado?
0: Bueno, pues hem seguit en A3 i en el 2019, justet abans de començar la pandèmia, ens van cridar des de la UGI per a veure si podíem subvencionar l'estudi de l'exercici físic, com podia millorar l'exercici físic reglat per professionals especialitzats en el tractament de dones que estaven en quimioteràpia i en radioteràpia. I bueno, això va portar a que se poguera subvencionar un doctorat, i després, en 2021, a que apareguera la càtedra CAFO, la càtedra d'Oncologia, José Soriano, i este any hem pogut subvencionar l'aula Fundació Lecado, que s'encarrega de la investigació exclusiva del càncer de mama, perquè CAFO el que treballa és ja tots els càncers.
1: Mm-hmm. Això és un repte per al futur, però a mi m'agradaria saber què pot fer la gent que ens està escoltant. Jo no sé si la Fundació necessita voluntaris, si necessita més diners. Què podem fer la gent que estem escoltant i ens està cridant l'atenció, esta iniciativa?
0: Bueno, m'agradaria seguir parlant un poc més dels estudis. Sí? Tenim l'estudi en GICAM.

0: I cap més, el grup és espanyol, o sigui, ja només tenim València, Castelló, i ara el tercer vos parle del que és a nivell nacional. GICAM és el grup espanyol d'investigació en càncer de mama. I l'estudi que nosaltres estem subvencionant és l'estudi per Embarca. Embarca és com se pot tratar a les dones que volen ser mares després d'haver-se diagnosticades de càncer de mama. També és una xicoteta mostra. Nosaltres sempre agarrem estudis o intentem ajudar a estudis que són difícilment potencials molts, però inicialment es troben en moltes portes tancades. Yeah. I finalment, ja en gener d'aquest any, estem subvencionant en l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona la resistència que tenen les dones en un càncer triple negatiu a la quimioteràpia, al tractament que se dona d'habitual. És un càncer de molta mortalitat i està sent pues, difícil trobar un bon tractament. Ahí també arriba la Fundació Lecado.
1: Ai, com no voleu arreplegar premis?
0: Lo que volem és que la gent entenga tota esta faena és gràcies a l'ajuda de tots. Empreses, persones solidàries, que no fa falta ser una persona que aporte molts diners, un poquet o un granet d'arena, acudir a les marxes, participar en els tallers i bueno, pues les empreses tenen molt a fer així, perquè a vegades diuen jo, com podem ajudar? Sí. Pues una empresa pot ajudar molt a banda de que la solidaritat està en totes les persones, simplement necessitem un camí, saber què hem de fer, per a on per poder ajudar. I la Fundació, en la seva pàgina web, ho explica clarament. Podem ajudar a través de donacions, participant en tots els tallers i les activitats que fem, i després pues, fer un poc de, si saben qui som, de boca a orella.
1: No?
0: Boca a orella, anem explicant. Uh-huh. Que i bueno, i com vosaltres, per exemple, no? Que mos deixeu aquest espai per a poder explicar-nos.
1: També, i que no esperem a que tinguem algú prop, no? Per a ajudar per aquestes coses, que mai se sap com podem ajudar i quan es pot tocar a nosaltres. Vull dir que molta gent comença aquest tipus d'iniciativa quan es dona compte, no? Com vosaltres, de que falten moltes coses per fer. Bé, ja heu donat aquest pas vosaltres, que nosaltres estiguem ahí al vostre costat, encara que no siguem propers a un cas de càncer de mama.
0: Bueno, tenint en compte que una de cada 8 dones patirà un càncer de mama en la seva vida, segur que en totes les famílies sí. N'hi ha una dona que passa o passarà o ha passat per ahí. Entonces, ja no se trata de ser dona, se trata de que una dona, per la manera que estem educats, és la base de les famílies, i quan una dona trontolla per una malaltia aixina arrastra fills, pares, sí. Germans, i jo crec que no fa falta explicar molt què és i sa malaltia, perquè és molt propera a tots.
1: Gràcies, Elvira. Enhorabona per este premi. Esperem que ja no només servisca per a aquesta difusió, sinó també per a donar-vos força.
0: Bueno, també tenim una altra cosa
1: Clar, sí.
0: Són iniciatives privades de la Fundació,
1: sí.
0: ¿Vale? Que ja no van directament als investigadors. Nosaltres el que volem és que la gent no se senta sola. La dona que passa per un càncer de mama no se senta sola. Entonces tenim el grup Rem de Vida.
1: Sí.
0: Som un grup de dones que hicim a remar un dia o dos a la setmana per a poder pal·liar les seqüeles dels tractaments de càncer de mama. I ja no és l'exercici físic a soles, és que te trobes, te contes, t'expliques i entre nosaltres mos entenem. I després l'espai teixin xarxes amb la Fundació Lecado i si sí és d'acompanyament, perquè realment tota dona que crega que no l'entenen al voltant, que a vegades passa, perquè és a qui li conte jo que no me trobe bé. Jo, la meua manera de ser és una sonrisa sempre, encara que per dins estiga fatal, pues no tens que passar per ahí. Per això està la Fundació Lecado i està aquesta iniciativa teixint rets d'ajuda.
1: Bueno, espera que no, ningú passe a soles. Moltíssimes gràcies, Elvira. Enhorabona, ens veiem el dia 18 de juny. I això, el que deia, que tingueu molta força per a seguir acompanyant i remarem en vosaltres, en el que faça falta, nosaltres i tots els nostres oients. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.

0: tras la denuncia de una persona que estaba siendo amenazada después de acceder a este tipo de plataformas. Las pesquisas permitieron localizar a las cuatro víctimas, residentes en Almasora y Ulldecona, y el detenido contactaba telefónicamente con ellas para exigirle dinero mediante amenazas e intimidaciones para obtener beneficio. El arrestado ya ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de Catarroja. Hasta aquí todo lo que les teníamos que contar por ahora. La información continúa en redes sociales y nuestra web. Buenas tardes.
1: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: La Policia Nacional obre un expedient a la gent que va agredir este diumenge a una docent mentre les negociacions entre sindicats educatius i conselleria estan trencades. Bona vesprada, i és que la vaga de l'ensenyament entra avui en la seva quarta setmana d'atur indefinit i alguns docents han començat este dilluns la protesta amb una marxa que ha provocat importants retencions en una de les principals entrades a València i en diferents punts de la ciutat. A aquestes hores hi ha una manifestació improvisada de docents pel carrer Colón que està provocant talls de trànsit. En seguida els contem com s'està desenvolupant la jornada, junt a altres notícies. Ho fem fins a les 2 en punt al control tècnic. Està Isaac Sancho. Comencem. La Policia Nacional ha iniciat el procediment per l'obertura d'un expedient disciplinari a la gent que li va propinar una espenta a una de les docents que s'estava manifestant este diumenge a les portes de la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga educativa. Amparo Sánchez.
3: Ha presentat una denúncia pels fets que poden veure's en diversos vídeos que s'han fet virals on se li veu d'esquena caminant per la calçada i com un agent de la Policia Nacional que porta cobert el cap amb un casc corre cap a ella i l'espenta fortament amb la porra provocant-li la caiguda. Ho ha confirmat la delegació del govern en la Comunitat Valenciana després de la trobada que la delegada Pilar Bernabé ha mantingut este matí amb els sindicats. Tant Bernabé, que ha qualificat l'agressió d'inacceptable, com els representants sindicals s'han emplaçat a continuar treballant per a garantir l'exercici del dret constitucional de manifestació.
2: El d'avui està sent un matí de moviment a la conselleria amb dos noves meses sectorials d'inclusió educativa i de plantilles. El sindicat STPB ha decidit no entrar a cap de les dues, mentre Comissions Obreres i UGT tampoc ha entrat a la primera, però sí ha assistit a la segona, Ramon Pérez.
4: La inassistència a la mesa d'inclusió de primera hora del matí s'ha degut, segons eixos sindicats, a que conselleria encara no tenia enllestits els documents als quals es va comprometre ahir de vesprada. Maite Tarazona és la portaveu d'Educació d'UGT al País Valencià.
5: No ens hem connectat a esta mesa parcial d'avui, ja que no hem rebut la documentació per a tractar, tal i com es va comprometre la conselleria a nit. Per tant, quedem a l'espera per tal de poder negociar com cal en la documentació prèvia i adequada.
4: Cecif i ANP, per contra, sí, han assistit a les dues meses, si bé ho estan fent de manera telemàtica, aduint inseguretat si acudien presencialment. José Seco, de Cecif, demana a la resta de sindicats que tornen a la mesa de negociació i rebaixen la crispació.
6: Desde CESIF queremos condenar los últimos actos violentos y de faltas de respeto y acoso que se han producido en nuestra comunidad. Y entendemos que la violencia nunca es el instrumento ni la coacción para llegar a unos fines. CESIF, Educación, Comunidad Valenciana seguirá trabajando para que los acuerdos redunden en una mejor educación pública en la Comunidad Valenciana.
2: Y mentrestant, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, no dona per trencades les negociacions, diu que té el suport del Consell a condenar qualsevol tipus de violència. Seguint la seva compareixença allí a la Conselleria d'Educació està Núria Moreno. Bona vesprada.
7: Bona vesprada. Sí, la consellera ha assenyalat que només 30.000 docents han respost a la consulta d'STPB, Comissions Obreres i UGT, dels 78.000 que ja diu en la Comunitat Valenciana, i es pregunta què pensa la resta. Diu que negociaran, però sense pressions.
8: Estamos dispuestos a hablar de todo, pero las decisiones de esta consellería no se toman bajo presión ni coacción, ni en salarios, ni tampoco respecto a la libertad que tienen las familias de elegir. Una minoría sindical pretende imponer su criterio frente a una ley aprobada por la mayoría democrática en les Corts.
7: Es en referix la consellera a eixa llei de llibertat educativa que volen que s'elimine tant STPB, Comissions Obreres i UGT. La consellera condemna també l'actuació policial d'este diumenge quan una manifestant va acabar ferida. També ha denunciat violència contra ella, ha dit, i alguns sindicats.
8: Desde el principio de este procedimiento, pues ha habido violencia contra organizaciones sindicales que han tomado decisiones que no han sido aceptadas por la mayoría. Ha habido violencia contra gente que no pensaba como yo o como otros. Y por supuesto que absolutamente...

0: Todo el tipo de violencia lo condenamos.
1: La conselleria ha habilitat un correu electrònic per a que docents i famílies puguen fer arribar queixes per incidents durant la vaga. Ja posa l'exemple d'un centre de Polop on, segons ha dit Carmen Ortí, una mare ha denunciat que s'ha obligat a xiquets i xiquetes, també a docents, a guardar un minut de silenci posicionant, diu, a xiquets i xiquetes en un costat del conflicte.
2: Gràcies, Núria, per aquesta connexió a Alacant. Quasi un centenar de docents han protagonitzat este matí una concentració a les portes dels estudis de cinema de la Ciutat de la Llum, on ha girat la visita del president Juan Francisco Pérez Llorca. Demanen als dirigents del PP que posen fi a esta situació injusta per a l'educació pública. Seguint la visita ha estat Juan Carlos Fresneda.
3: Sí, los docentes han gritado consignas de rechazo a lo sucedido este domingo en el entorno de la Conselleria de Educación. Anuncian que van a seguir con las movilizaciones y apelan incluso al presidente del Partido Popular para que intermedie ante el Consejo.
4: El que esperem es que Feijó despegue el teléfono, parle el Pérez Llorca que le diga que, por favor, que ya está bé, porque es una situación injusta.
5: Esta tarde nos vamos a manifestar también en contra del abuso policial y, por favor, pedimos a las administraciones que no nos tomen el pelo y se reúnan pronto para mejorar la educación pública valenciana.
3: Dos de las manifestantes han sido identificadas por la Policía Nacional desplegada a las puertas del complejo cinematográfico Ciudad de la Luz cuando han intentado desplegar una pancarta en defensa de la educación pública.
2: Gràcies, Juan Carlos. I avui els docents han fet també una marxa lenta en la carretera que uneix Vila-real i Onda a la província de Castelló per a mostrar el seu malestar i han generat cues a les entrades a les fàbriques a les 7 del matí.
6: Les diferents columnes dels instituts han confluït a la Universitat Jaume I, on l'Assemblea de Directors dels Instituts de Secundària de Castelló han donat noves xifres de les faltes en educació. Avui també hi ha hagut vaga, per cert, del professorat de l'Escola Oficial d'Idiomes, que no ha realitzat les proves orals en senyal de protesta per la situació a la qual ha arribat, en este cas, l'Escola d'Idiomes de Castelló els últims 3 anys.
2: I el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, defensa que la conselleria busqui arribar a un consens amb els sindicats per acabar amb la vaga i per això ha elaborat, diu el president, un document en el qual es recullen moltes de les peticions de la comunitat educativa. Però, diu Juanfran Pérez Llorca, hi ha una línia roja que és el normal desenvolupament de les proves PAU a la universitat que comencen demà.
7: Hombre, yo estoy convencido de que se desarrollarán con absoluta normalidad. Utilizar a los jóvenes de esta comunidad, que se juegan su futuro, que se juegan su entrada a la universidad, para hacer una presión y les garantizo que sería una línea roja, además que no cumpliría la ley y no cumpliría los servicios mínimos que también ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia. Por ahí no aceptaríamos ningún tipo de negociación.
2: I de la vaga educativa a la sanitària, sindicats també s'han concentrat avui davant la conselleria per a visualitzar la greu situació que travessa la sanitat valenciana.
8: Reiteren que en els últims 3 anys la sobrecàrrega de treball s'ha incrementat davant una absència de planificació, tal com afirma Yolanda Ferrandez de Comissions Obreres, qui reclama mesures urgents.
9: Que las 35 horas se implanten ya. Queremos un plan de ordenación de recursos humanos donde la estructura y funcionamiento de toda la sanidad pública esté bien dimensionada. Queremos que se reduzcan las listas de espera. Queremos que la temporalidad disminuya. Y queremos, en definitiva, que la consellería deje de derivar fondos de la sanidad pública a la sanidad privada.
10: Llega el momento ideal para renovar tu casa. Aprovecha el 20% de descuento extra de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo lo que tu casa necesita. Solo del 29 de mayo al 2 de junio. Conforama.
2: El gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Alfonso Novo, ha assegurat durant la seva compareixença en la comissió que investiga la gestió de la dana en el Congrés que els protocols es van aplicar correctament el dia de la tragèdia.
8: Segons Novo, això va evitar que hagueren morts a l'entorn del lloc de comandament de València Sud, que va ser arrasat, i reiterar que tant els usuaris com els treballadors no van ser abandonats.
11: Es decir, ahí no había centenares de personas buscando refugio. El único tren que llegó, que se quedó en Valencia Sur, fue perfectamente asistido. Se abrieron las puertas del tren, pudieron pernoctar en ese punto, porque efectivamente no era seguro mover ni para adelante ni para atrás. Que todos cumplieron a rajatabla hasta el último minuto. Tuvieron también que subir a las plantas de arriba.
2: I 6 persones han sigut detingudes a la província d'Alacant com a integrants d'una xarxa de tràfic de persones mitjançant pasteres taxi entre Algèria i la costa espanyola a través d'Almeria, Múrcia i Alacant. Hi ha un 7è detingut que ha sigut detès a Marsella. També els contem que la Policia Nacional ha detingut a Sagunt a 2 homes acusats d'empadronar de manera fraudulenta a ciutadans estrangers en situació irregular a canvi de diners. Els agents consideren que l'objectiu era facilitar l'obtenció de documentació per a regularitzar la seva situació a Espanya. En quant a l'oratge, el cel de la comunitat valenciana estarà avui dilluns poc nuvolós. Això sí, n'hi haurà evolució a l'interior nord de Castelló,

0: Hi ha ciutats que s'expliquen amb una sola mirada i altres, en canvi, en necessiten dues. Sagunt és una d'elles, la que trau el cap des de l'alt de la seva història i la que va créixer mirant a la mar. Perquè parlar de Sagunt és parlar, primer, d'història. D'una història que s'eleva sobre la ciutat des de l'alt del seu castell. Una fortalesa imponent que s'allarga més d'un quilòmetre sobre la serra i que ha sigut testimoni de segles de civilitzacions. Ibers, romans, visigots, musulmans i cristians han deixat així la seva petjada, capa sobre capa, com si el temps s'hagués anat acumulant entre les seues muralles. Un dels episodis més recordats es remunta a l'any 219 abans de Crist. Sagunt, llavors aliada de Roma, va resistir durant mesos el setge d'Anníbal, en el que acabaria sent el detonant de la Segona Guerra Púnica. La ciutat va caure, però la seva resistència va quedar per sempre en la memòria de la història. Als peus del castell, el barri antic conserva ese llegat multicultural. Carrers estrets, empinats, que dibuixen el traçat d'antigues joieries i moreries. Molt a prop, el Teatre Romà, restaurat i encara en ús, recorda l'esplendor de Saguntum, la ciutat romana que va arribar a ser un important nucli del Mediterrani. Avui, les seues graderies tornen a omplir-se de públic per a gaudir de la cultura que continua viva en el mateix lloc on va començar fa més de 2.000 anys. Però Sagunt no es queda només en el seu passat. A pocs quilòmetres, la mar obri pas a una altra història, la del port de Sagunt. Si el centre històric parla d'antiguitat, el port parla d'indústria. Al començament del segle XX, l'arribada de la siderúrgia va transformar per complet aquest litoral. Alts forns, fàbriques i habitatges obrers van donar forma a una ciutat nova, nascuda a la calor de l'acer. Durant dècades, el port de Sagunt va ser un dels grans motors industrials d'Espanya. Milers de treballadors van arribar atrets per l'ocupació i van crear una identitat pròpia, marcada per la cultura obrera i l'esforç col·lectiu. Avui, les antigues instal·lacions industrials conviuen amb nous espais, mentre les platges, àmplies i obertes, s'han convertit en un dels grans atractius de la zona. Així, Sagunt i el seu port formen un equilibri singular. Dues ànimes que conviuen i es complementen, perquè Sagunt no és només un lloc en el mapa. És un viatge entre segles, entre pedra i acer, entre memòria i vida. I qui la descobreix entén que així la història no es conta, es respira.
1: Bueno, estábamos aquí hablando de Marilyn, de los 100 años de su nacimiento. No sé si queréis que sigamos con Marilyn y que los oyentes se enteren de lo que pensamos. O,
2: yo no sé si me voy a recuperar de lo que acaba de decir.
1: De lo que acaba de decir Ángel Antonio Herrera sobre Marilyn o sobre...
2: Sobre otra mujer.
1: Sobre otra actriz.
2: Actriz ya fallecida.
3: Que conocí a Claudia Cardinale y la traté. A Claudia Cardinale.
1: Sí. ¿No? Pero eso
3: dos veces en
4: no
3: mi vida.
4: ¿No la trataste carnalmente?
3: No, ah, vale. si no, ya lo habría dicho. Yo soy como los toreros, decirlo, claro, hombre.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La negociació de la vaga educativa indefinida sembla estar més encallada que mai, sobretot després d'aquestes imatges que han corregut per les xarxes socials, un policia nacional pegant un fort espentó a una manifestant a la qual va fer caure violentament al terra contra tota la cara. Conselleria no dona res per trencat, però alguns sindicats s'han absentat de les meses de negociació d'avui. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Els pressupostos de la Generalitat d'enguany van fent camí en la seva tramitació. El conseller d'Hisenda afirma que són números i que no hi ha res de prioritat nacional més enllà d'això de l'arrelament. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, que ha començat a treballar avui amb nosaltres. Així que amb el seu treball també comencem. La Policia Nacional ha iniciat el procediment per a obrir expedient disciplinari a la gent que va propinar ixe espentó a una de les professores que s'estava manifestant este diumenge de vesprada a les portes de la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga educativa indefinida que continua i que inceta avui la quarta setmana. Amparo Piqueres.
2: La dona afectada ha presentat una denúncia pels fets que poden veure's en diversos vídeos que s'han fet virals, on se li veu d'esquena caminant per la calçada i com un agent de la Policia Nacional que porta cobert el cap amb un casc corre cap a ella i l'espenta fortament amb la porra provocant-li la caiguda. Ho ha confirmat la delegació del govern en la Comunitat Valenciana després de la trobada que la delegada, Pilar Bernabé, ha mantingut este matí amb els sindicats. Tant Bernabé, que ha qualificat l'agressió d'inacceptable, com els representants sindicals, s'han emplaçat a continuar treballant per a garantir l'exercici del dret constitucional de manifestar-se.
1: Marc Candelas, el coordinador d'acció sindical del Sindicat de l'Ensenyament, STPD. Marc, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
1: En quin punt ens trobem per a tu, Marc, ara mateix, pel que fa a la vaga educativa indefinida?
3: A veure, respecte a la vaga, continua la convocatòria de la vaga. L'únic que hem fet és replantejar el model de mobilitzacions. En lloc d'anar fent mobilitzacions cada dia, el que fem és centrar-nos en dies concrets per a focalitzar ahí la participació de la gent. ¿Vale? És el model que es va acordar en

0: en la consulta que es la fer-se cada setmana, de mantenir la vaga indefinida, però amb accions puntuals. I això és un poc el que estem fent. De fet, ja hem llançat el cartell per a aquesta setmana i la idea és demà fer manifestacions a la Can València Castelló i el dijous també hi haurà concentració perquè hi ha ple dels corts i convocarem en la plaça de la Mare de Déu la concentració.
1: La imatge i el so, Marc, d'aquestes últimes hores és el de la dona espentada fortament pel policia a prop de Conselleria. Com valoreu la reacció, la resposta de la delegació del Govern Central, que és al cap i a la fi la responsable de la Policia Nacional? Quina valoració fa l'STPB?
0: Sí, no, celebrem que se li hagi obert un expedient, que sigui contundent la sanció, perquè tot el món ha vist les imatges, tot el món ha vist que és totalment desproporcionat, que és una barbaritat l'espenta que li pega i òbviament ens solidaritzem amb la companya que ha sigut agredida d'una forma tan brutal quan estava simplement, és que es veu claríssimament, estava d'esquenes i parlant per el mòbil o mirant el mòbil i rep una espenta que de cap manera és tolerable, no? Això el que ha fet ha sigut justament empanyar la imatge de les accions que estan veient fins ara en els carrers, que són mestres, són professors, i no ha hagut incidents més que ixe.
1: I d'ara endavant, què, Marc? I sobretot et pregunto per les negociacions amb Conselleria d'Educació, perquè vosaltres, des del sindicat STPB, vos heu absentat de les dues meses sectorials d'avui.
0: Sí, nosaltres ja vam dir que el que volíem, i per això vam forçar que este cada setmana negociàrem per a intentar tancar definitivament un acord, reobrint aquests temes que són els que estan encallats, que són el valencià i el tema retributiu. Pues mira, no m'ha aconseguit reobrir aquests dos temes i ara la Conselleria està dilatant en el temps el tancament d'aquest conflicte amb unes meses que no serveixen per a res, més que per a dilatar en el temps. Per tant, nosaltres no anem a ser partíceps de dilatar en el temps el tancament d'aquest conflicte. Si la Conselleria està jugant a aquesta estratègia de dilatar que la gent se canse i que la gent no veja fruits i, per tant, que se cansen i deixen de fer vaga. Però nosaltres no anem a acceptar això i anem a continuar amb aquestes mobilitzacions i en algun moment la Conselleria haurà de dir-nos, bueno, hem arribat fins així i, per tant, aquest és el document i convocar-nos a si se firma o no se firma.
1: Marc Candela, del Sindicat de l'Ensenyament STPB. Gràcies, Marc, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Gràcies a vosaltres per l'interès.
1: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, no dona per trencades les negociacions. Diu que té el suport del govern valencià i ha condemnat qualsevol tipus de violència preguntada per eixa agressió policial que comentàvem patida per una manifestant este diumenge, Núria Moreno.
2: La consellera ha acusat els sindicats de manipular la informació que traslladen a temps real de les diferents meses de negociació i ha retret la seva actitud, en concret, a l'STPB, el majoritari, a Comissions Obreres i UGT.
3: Que quede muy claro, esta consellería sigue negociando, ténganlo claro, pero con quien quiera negociar de verdad.
2: Ha dit que condemna qualsevol tipus de violència també cap a ella per haver-se difós, relatava dades seues personals.
3: Ha habido violència contra organizaciones sindicales que han tomado decisiones que no han sido aceptadas por la mayoría. Ha habido violencia contra gente que no pensaba como yo o como otros y por supuesto que absolutamente todo el tipo de violencia lo condenamos.
2: Educació ha habilitat un correu electrònic perquè docents i famílies puguen presentar queixes per incidents ocorreguts durant la vaga. La mateixa consellera parla del cas denunciat per la mare d'un alumne d'un centre de Polop, en el que, segons ha detallat Carmen Ortí, tot l'alumnat ha sigut obligat a guardar un minut de silenci per l'ocorregut a les portes de la conselleria, posicionant els xiquets, deia la consellera, en un costat del conflicte que no coneixen.
1: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, lamenta la situació que ha acabat generant-se i afirma que s'ha filtrat la direcció del domicili personal de la consellera d'Educació.
4: No tiene sentido que cuando estás sentado en una mesa, que estás dialogando, alguien tenga más interés en confrontar y en agitar que verdaderamente impactar y afirmar. Por lo tanto, permítanme que yo lo primero que haga es que condene cualquier hecho que sea violento y que critique y cuestione a aquellos que están más centrados en crispar, en tensionar, que verdaderamente en arreglar.
1: Recordem a tot això que demà començaran les proves d'accés a la universitat. Veurem la possible incidència de la vaga educativa en elles, si bé la Generalitat assegura que es desenvoluparan amb normalitat. Hi haurà vaga també, per cert, a Metro València i el tram d'Alacant.

0: Llega el momento ideal para renovar tu casa. Aprovecha el 20% de descuento extra de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo lo que tu casa necesita. Solo del 29 de mayo al 2 de junio. Conforama.
1: Són ara les 7 i 28 minuts de la vesprada. Els pressupostos de la Generalitat d'enguany continuen amb la seva tramitació, amb la publicació esta vesprada de l'anomenada llei d'acompanyament, que és una de les ferramentes imprescindibles per als comptes públics. El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, ha tornat a reivindicar estos pressupostos pel seu pes en educació, en sanitat o en vivenda, i ha tornat a pronunciar-se també sobre si inclouran ese principi de prioritat nacional que venen demanant des de Vox.
2: Pues entendiéndolo como arraigo, pues lo que hacen muchos ayuntamientos. Creo que puse un ejemplo que me lo habían comentado, el de Gandía, gobernado por el Partido Socialista, que digamos premian el arraigo a la hora de dar ciertas ayudas. Yo lo puedo entender así, pero lo entiendo como ciudadano de la calle, quiero decir. A la hora de hacer un presupuesto, números o bajadas del IRPF o del impuesto de sucesiones no entran estas cuestiones.
1: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha remès avui una carta a cada comunitat autònoma proposant una reunió amb ell per a reprendre l'últim model de reforma del sistema de finançament autonòmic. El director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat i, per tant, de Metro València, Alfonso Novo, ha declarat avui a la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés dels Diputats. Allí ha assegurat que els protocols van aplicar-se correctament a Metro València el dia de la tragèdia. Amparo Sánchez.
3: Segons Novo, això va evitar que hagueren morts a l'entorn del lloc de comandament de València Sud, que va ser arrasat, i ja reitera que tant els usuaris com els treballadors no van ser abandonats.
4: Sí, allí no había centenares de personas buscando refugio. El único tren que llegó, que se quedó en València Sud, fue perfectamente asistido, se abrieron las puertas del tren, pudieron pernoctar en ese punto, porque efectivamente no era seguro mover ni para adelante ni para atrás, que todos cumplieron a rajatabla hasta el último minuto. Tuvieron también que subir a las plantas de arriba.
3: Ha afirmat que no es va valorar suspendre el servei abans de les 8:15 de la vesprada, com va succeir, perquè no tenien constància del que estava passant i que no va circular cap tren sobre el barranc quan va començar a baixar l'aigua.
1: COCEMFE, que és l'entitat que representa les persones amb discapacitat, torna a denunciar un any més que les persones amb discapacitat són excloses de les platges de la ciutat d'Alacant fins a l'1 de juliol. És a dir, que ho tenen molt complicat si volen gaudir de la platja ara en juny. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
5: Por ello, el Comité de Entidades de Personas con Discapacidades Físicas de Alicante ha realizado esta mañana una acción reivindicativa en la playa del Postiguet bajo el lema «Abramos paso al verano, la playa también es nuestra». El caso es que hoy el Ayuntamiento ha activado los servicios de playa y socorrismo de la ciudad, pero los puntos accesibles permanecen cerrados hasta el 1 de julio. Para COCEMFE Alicante, esta situación no puede seguir considerándose un simple retraso administrativo, ya que la accesibilidad no es un servicio complementario ni una actividad de temporada, sino un derecho. Y cuando una playa está abierta, debe estar abierta para toda la ciudadanía. También pide al Ayuntamiento de Alicante una planificación estable y coordinada que evite que esta situación vuelva a repetirse.
1: El nou Hospital d'Ontinyent es troba des d'avui dilluns a ple rendiment. Les noves instal·lacions hospitalàries han acabat d'obrir portes avui en una jornada molt esperada, perquè el nou hospital venia sent una de les grans reivindicacions de la Vall d'Albaida. Blanca ha sigut la primera xiqueta a néixer al nou hospital. Al nord, l'aeroport de Castelló ha estrenat avui les noves rutes amb Manchester i amb Bologna. Aconsegueix així la seva major oferta de destinacions amb un total de 16 connexions. A més, la infraestructura està a prop d'assolir els 2 milions de passatgers. Capital de la plana, Juanjo Tovar.
6: De les 16 rutes de la infraestructura, 10 estan operades per Ryanair, companyia que avui ha superat la barrera del milió de passatgers a l'aeroport de Castelló. La directora de comunicació de la companyia, Alejandra Ruiz, ha avançat que ja estan planificant la temporada d'hivern.
7: Ahora mismo estamos configurando la programación de invierno, todavía es pronto, pero el objetivo es siempre seguir estudiando qué destinos están funcionando mejor, seguir apostando por ampliar plazas, ¿no?, allá donde funcionan bien.
6: Durant aquest estiu s'oferiran vols directes a Berlín, Brussel·les, Budapest, Cracòvia, Londres, Milà, Porto, Bucarest o Palma de Mallorca, entre altres destinacions.
1: Obrim ara pàgina de successos perquè 6 persones han sigut detingudes a Alacant com a integrants d'una xarxa de tràfic de persones mitjançant les anomenades pasteres taxi entre Algèria i la costa espanyola a través d'Almeria, de Múrcia i, com dèiem, d'Alacant. Hi ha un 7è detingut que ho ha sigut detès a Marsella, han participat en esta operació la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Europol. La Policia Nacional, d'altra banda, ha detingut a Sagunt 2 homes acusats d'empadronar de manera

0: fraudulenta ciutadans estrangers en situació irregular i ho feien a canvi de diners. Onda Cero al camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
1: Segons la investigació, els arrestats de 35 i 55 anys cobraven fins a 800 euros per inscriure aquestes persones en un habitatge de la localitat del Puig de Santa Maria on realment no residien. En aquest domicili van arribar a figurar fins a 18 persones empadronades, 12 d'elles estrangeres. Els agents consideren que l'objectiu era facilitar l'obtenció de documentació per a regularitzar la seva situació a Espanya. Els dos detinguts han quedat en llibertat després de prestar declaració i hauran de compareixer davant l'autoritat judicial quan siguen requerits.
0: I pendents a més esta vesprada d'un incendi forestal declarat al terme municipal de Sinarques, a la plana d'Utiel-Requena, molt a prop de la frontera amb Castella-La Manxa. El foc està generant des d'aleshores una columna de fum blanc procedent d'una zona forestal, s'acaba de donar per controlat, i els dos mitjans aeris que treballaven a la zona han acabat retirant-se, es queden allí els bombers i també una patrulla de la Guàrdia Civil. Anem ja amb els esports de dilluns, ressaca del cap de setmana, avui amb la veu de Sergi López. Hola, Sergi.
2: Què tal? Bona vesprada.
0: I amb una notícia positiva, sí. El cap de setmana, perquè el València ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria de la Lliga Femenina.
2: Sí, torna, per tant, a la màxima categoria del futbol femení en este país. La mala notícia, evidentment, és el descens del Llevant. Ja va dir Pablo Sánchez en roda de premsa que l'objectiu és tornar a la màxima categoria la pròxima temporada i que no van a vendre la secció, per tant, continua dins del club. Sí que estarà a la màxima categoria el València, que va aconseguir ese ascens en derrotar al Villarreal a l'estadi Pujades amb gol de Leire Moneta. I sí de content estava Miquel Crespo, que és el seu tècnic.
3: Sí, mira, si es que el público ha estado de locos, si es que ya desde que hemos llegado y estaba la gente con los bombos, o sea, ha sido una barbaridad. Era un poco lo que ya esperábamos, pero una cosa es que lo esperes y otra cosa es que lo vivas, ¿no? Y creo que ha sido hoy el partido, o sea... ha sido una comunión enorme entre el
2: Així de content estava Crespo. Un apunt ràpid de bàsquet, i és que València Bàsquet arranca dimecres la lluita pel títol de Lliga, els play-off de Lliga CB davant Bilbao a les 7 al Roig Arena. La sèrie anirà a Bilbao el divendres. En cas de necessitar un tercer partit, es jugaria diumenge de nou al Roig Arena. I en Castelló tenim nou entrenador en el Villarreal. Víctor Frank, què tal? Bona vesprada.
4: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Ho ha fet oficial avui el Villarreal al voltant de migdia. Íñigo Pérez és nou tècnic del Villarreal per a les tres properes temporades. El tècnic navarrès, que arriba procedent del Rayo Vallecano, serà demà presentat al voltant de les 6:30 de la vesprada en la sala de premsa de la ciutat esportiva del Villarreal per tal de començar a preparar el que serà projecte de Champions del Villarreal per a la propera campanya.
2: Gràcies, Víctor. Pendents també de l'última hora en Elx i pendents, evidentment, de qui s'asseurà aquesta banqueta del conjunt il·licità. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Hola, Sergi. El Elche y Cristian Bragarnik, su propietario, tienen previsto avanzar esta semana en la elección del nuevo entrenador tras la inesperada decisión de Eder Sarabia, que se marchó del Elche a pesar de tener contrato hasta 2027 y haber mantenido al equipo franjiverde en primera división. Entre la lista de opciones figuran nombres como Iván Ania o García Pimienta. También la vía sudamericana, con Hernán Crespo como uno de los candidatos del propietario del Elche.
2: Gràcies, Felipe. L'última hora en la província d'Alacant, que este cap de setmana, per cert, ha celebrat el seu torneig de golf dins del circuit del Tornejos de Golf de Onda Cero, amb èxit de participació. Ens la costa, David Esteve, bona vesprada.
6: Bona vesprada. El Hércules sigue paralizado. Ni renovaciones ni fichajes. Y el conjunto alicantino espera esta semana darle un acelerón, al menos para poder concretar alguna de las negociaciones que tiene abiertas. El que se ha movido durante el fin de semana ha sido el Intercity, que ha cerrado la contratación de Vicente Blanco de Tito como director deportivo. Va a intentar el benidormense el ascenso a Primera Federación con el Intercity.
2: Gràcies, David. Tito, ex per ser del Llevant com a futbolista i com a director esportiu també.
0: Sembla, o m'ha paregut a mi, que has dit amb coneixement de causa,
2: sí,
0: això
2: sí,
0: del...
2: Vam estar recolzant els nostres companys d'Alacant este dissabte al camp de golf de Bonalba. Queda encara el de Vistabella, queda l'Enda, en Castelló Mediterrani i també així al Saler. La Comunitat Valenciana té, crec que són 5 tornejos espectaculars.
0: Teu, tens estudiadíssim.
2: El calendari mana.
0: Gràcies, Sergi. Adéu.
2: Adéu.
0: Les temperatures es mantenen altes i caloroses. Hem superat avui els 34 graus de màxima al Racó d'Ademús, a Plana d'Utiel-Requena i Vall d'Aiora-Cofrents. Els pròxims dies es mantindran amb valors molt semblants, tot i que AEMET preveu una baixada de temperatures, però ja de cara a la recta final de la setmana, així que haurem d'esperar. Així està la Comunitat Valenciana a 1 de juny de 2026, primer dia d'este mes de juny. Continua l'última hora de l'actualitat informativa ací, a la ràdio, ràdio en directe La Brújula, amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Molt bona vesprada.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: 88.7 Onda Cero Castellón.
9: Vuelve Motor Ocasión Castellón. Ven de jueves a domingo al recinto ferial y elige entre más de 800 coches de todas las marcas, modelos y precios con descuentos y promociones muy especiales. Motor Ocasión, la mejor ocasión para comprar tu coche, con el patrocinio del Ayuntamiento de Castellón.
10: En mi Lexus LBX vivo momentos únicos. Río con mis amigos, escucho mi canción favorita. Escapo del ruido de la ciudad. Porque la vida está hecha de instantes que me acompañan cada día en mi Lexus LBX híbrido. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Polígono Industrial Ciudad del Transporte 2.
11: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Castellón, calle de Enmedio 50. Y centros comerciales Salera y Villarreal. Infórmate en soloptical.com.
12: Me hace falta reformar el baño. Quiero algo actual, cambiar la bañera por un buen plato de ducha, algo con estilo y que sea práctico.
13: Lo que te hace falta es Fustecma.
14: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. Fustecma es lo que te hace falta para la reforma de tu hogar. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
15: Onda Cero Castellón, 88.7.

0: rompan todavía la negociación, que se vuelvan a sentar con él porque su última oferta puede ser flexible, y ha dicho que si la cambió fue por recomendación de la Liga, porque el club necesita urgentemente una gran ampliación de capital.
1: La recomendación de nuestros asesores, pero sobre todo de la Liga. El Sevilla necesita una ampliación de capital de 120 millones, no de 80. Hacemos un esfuerzo económico y también se lo pedimos a los accionistas. Pero si realmente, como todos, lo más importante es el Sevilla, les pedimos que nos ayuden para rehabilitar realmente a la situación actual del Sevilla. Y la gente dice, pero ¿por qué han cambiado una hace una semana? No hemos cambiado, nos hemos dado cuenta dentro de una negociación las necesidades que tiene, recomendados por la Liga y por nuestro equipo de asesores.
0: Ramos ha explicado que de la primera oferta a la segunda solo hay 5 millones de diferencia y que lo único que cambia es que pagaría los 274 millones en dos plazos. Mientras tanto, los máximos accionistas emitieron un comunicado esta mañana asegurando que Sergio les ha engañado y les ha faltado al respeto, y que incluso le pedirán una cuantiosa indemnización.
2: La brújula de Radio Estadio.
3: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
4: Què tal, com estan? Bona vesprada. Encetem el temps per a la informació esportiva en la Comunitat Valenciana. Saludem, com sempre, en nom de tots els companys que la fan possible des de cadascuna de les emissores de Onda Cero en tot el nostre territori. Encara que no tenim futbol de primera divisió, el cap de setmana ens ha deixat molt d'esport i, a més, també notícies importants. El nom propi de la jornada a nivell esportiu i el tenim a Villarreal, i és el de Íñigo Pérez. El Club de la Plana ha confirmat el fitxatge del tècnic navarrès per a les tres properes temporades. Demà per la vesprada serà presentat a l'Estadi de la Ceràmica. A València es celebra l'ascens a primera divisió del seu equip femení en un final agònic davant del Villarreal, en una eliminatòria que van mereixer l'ascens als dos equips, però ja saben com és l'esport, sols podia acabar pujant un dels dos. A Castelló, protagonisme del cap de setmana, perquè el Club Deportivo Castellón jugarà el play-off d'ascens a primera divisió. Se la juga en primera ronda davant de l'Almeria, en una eliminatòria que començarà el proper cap de setmana. I hem tingut també bàsquet, aquest passa cap de setmana, amb una apabullant victòria del València Bàsquet a casa del Barcelona per 25 punts de diferències de Pedro Martínez, que acaben en segona divisió de la Lliga regular i que es preparen ja de cara al play-off per al títol. Anem amb cadascuna de les emissores de Onda Cero a les nostres províncies. Comencem per la capital del Túria, comencem per Onda Cero València, amb els focus, com diem, apuntant al femení del conjunt Che, i és ascens a primera divisió. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
5: Què tal, Víctor? Bona vesprada. La bona notícia futbolística del cap de setmana ens la deixa l'ascens del València femení a la màxima categoria del futbol nacional. El Llevant ha acabat la seva participació amb ixe descens a la segona divisió amb l'objectiu de tornar a la màxima categoria, ho va dir de Pablo Sánchez la passada setmana en ixa roda de premsa de balanç de la temporada, però qui sí torna és el València. La golejadora del dia i la protagonista del cap de setmana és Leire Monete, que estava així de contenta després d'aconseguir el gol que li donava al València l'ascens.
6: Mira, el año pasado me quedé a las puertas de ascender con Alavés en el 119, que nos metió el carcereño.
7: ¡MVP! ¡MVP!
6: Y creo que el fútbol siempre te debe una. Esta vez me la he devuelto, se la he devuelto a toda la afición del Valencia, que se lo merecía, a todo mi equipo, a todo el staff, a todos los trabajadores que no se ven en el día a día. Y en especial a eso.
7: ¡Ay, que se lo merece esta persona!
5: Pendents estem de que arranque el mercat de traspassos i les pretemporades, tant en el Llevant com en el València, però sí que tenim competició en directe perquè València Bàsquet es va jugar davant Bilbao Bàsquet el pas a les semifinals del play-off. Arranquen este dimecres, diu Pedro Martínez, que han de tindre la mirada posada en el present.
8: Yo no miro muy atrás, ahora cambiamos la fase de la competición, vamos a entrar en los play-offs, que es una competición diferente a la liga regular. Además, pues el play-off de cuartos es a dos victorias y es pues muy, muy importante para los dos equipos, y entonces no hemos de mirar atrás, ni hacer valoraciones, ni regodearnos, ni relamernos, sino prepararnos lo más rápido que podamos para el siguiente partido.
5: Que és este dimecres a les 7 en el Roig Arena, el següent divendres a Bilbao. Si fera falta un tercer, tornaria a la sèrie este diumenge també al Roig Arena.
4: Gràcies, Sergi. A la província de Castelló, el Villarreal ha confirmat avui el fitxatge d'Íñigo Pérez. El tècnic navarrès signa per a les tres properes temporades i tindrà el difícil repte de substituir a tot un clàssic en la banqueta groqueta com és Marcelino García Toral. El ja ex del Rayo serà presentat demà a les 6:30 de la vesprada.